0: para mí.
1: Els 40, tots els èxits, tot l'estiu.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

Danza party, fins que l'amor tança party, fins que l'amor tança party, fins que l'amor tança party, fins que l'amor tança party. Mare meva, s'acosta un moment de...

0: Let's go.
1: Anda ya.
2: Mucha música.
1: Barcelona, 93.9.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: Este año, cuando baje a la piscinita, vale que tomes el solecito, pero no te tomes un gazpachito, tómate un gazpachazo. Uno que solo lleve ingredientes frescos de aquí. Y eso no es un gazpachito, eso es un gazpachazo, como el de García Millán. García Millán, a lo natural, por su nombre.
5: Hola, ¿és aquí això de posar-se d'acord?
6: Sí, digui'm.
5: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els agradi a tots.
6: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park, per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax, i per als nens Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
7: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta'n les condicions a la web.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
1: Connecta amb els 40 a la teva ciutat.
9: Tria la teva emissora a l'app dels 40
1: i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

Aquí tens, eh? L'èxit renovadíssim. Nou de trinca, com aquell qui diu, del Juan Magán, aquesta ocasió col·laborant amb l'Omar Montes per recuperar un clàssic de l'electro latino, com és aquell Bailando por ahí, ara amb el nom de Ayer la vi, BPA, eh? BPA 2026. 10 i 3 minuts del matí, avui ja 6 de juliol, Déu-n'hi-do, i a més a les portes d'aquesta nova onada de calor. Tanta setmana complicat pel que fa als incendis, de seguida en parlarem de tot plegat. Abans, entrem en el mood estival i ho fem amb un artista que el 2025 ho va rebentar digitalment, sí, a nivell online, en Escoltes. És una de les cançons que més va sonar arreu del territori. Estem parlant de Rusovski. Això s'anomena Malibu. Així es donava a conèixer i així, doncs, començava a volar la seva carrera musical més mainstream.

0: És la Lola Tudori, així s'estrenava els 40 amb aquest pistoletazo de salida. 10 i 10, atenció perquè tenim a sobre una nova onada de calor en marxa i d'aquestes que no passen desapercebuda, suarem la cansalada. La setmana comença amb temperatures que ja apunten maneres. Diumenge es van fregar els 40 graus a l'interior i a la costa la nit ha estat d'aquelles de mal dormir o de no dormir gaire. De fet, més de 27 graus de mínima a Barcelona, fins i tot 28,5 a Portbou. Déu-n'hi-do. Això no és tot, La calor anirà més aquesta setmana. Avui dilluns, ambient canicular, molts punts de l'interior tornaran a tocar els 40 graus, mentre que a la costa ens mourem entre els 30 i els 35, però amb una xafogó ben enganxosa. I de cara, doncs, a demà, encara pitjor, podrien arribar els 40, 42, 43 graus a la zona de Ponent, també a la Vall de l'Ebre. I sí, ho has escoltat bé. Sol, cel clar i només algun núvol decoratiu al Pirineu. El pic de calor, això sí, arribarà entre dimarts i dimecres i després, doncs, tocarà una petita treva. Baixarà una mica la temperatura, sí, però continuarem amb temperatures molt per sobre del que seria habitual en aquesta època de l'any. Per tant, avui ens espera sol, calor intensa i persistent, nits tropicals i fins i tot tòrrides, així que ja ho saps, hidratació, ombra i molta calma, que aquesta setmana que comencem semblarà molt llarga i molt calorosa. Ara mateix repassem temperatures. Tenim 19 graus a Andorra la Vella, 23 a Vilanova i la Geltrú, 30 graus ara mateix a Figueres, 24 a Lleida i abans m'ha cridat molt atenció els 33 graus a Perpinyà.
1: Cafè, música i bon rotllo. Anda ja, Catalunya, als 40.

0: Ana Mena, Lola Índigo, Patito, a Sanuena Show. Parlem d'una cosa que fem tots plegats moltíssimes vegades, no cada dia, lògicament, però molt habitualment, i que ens pot portar problemes a partir d'ara, eh? Fer captures de pantalla, per exemple, de converses de WhatsApp. Sí, sí, aquella conversa graciosa, el comentari d'un amic o aquell missatge que vols ensenyar, fas clic, que fos una captura de la pantalla, però alerta perquè no sempre és legal compartir-ho. La clau és el context. Si envies una captura de pantalla sense consentiment de les persones implicades, pots arribar a vulnerar el seu dret a la intimitat. Ara bé, si tu formes part d'aquesta conversa, tens una mica més de marge, però no et dona carta blanca per fer-ho, eh? La Constitució espanyola protegeix la intimitat i difondre contingut privat que afecti la reputació d'algú que acaba, doncs, pot acabar en demandes, eh? Sí, sí, és que ja ha passat, ja ha passat. En els casos més greus, fins i tot parlem de penes de presó de fins a 4 anys. En resum, sí que es poden fer captures de pantalla, però ull amb què i com, quan i per què ho comparteixes, sobretot respecte a la privacitat dels altres. Tot plegat ve, doncs, en el context, doncs, que ja succeeix a més d'una ocasió, la desconeixença de tots plegats que teníem d'aquest fet que fem habitualment i, a més, doncs, d'alguna que altra demanda. Déu-n'hi-do, per cert, l'aplicació WhatsApp està ara aplicant noves maneres de comunicar-se i en aquest cas doncs, està en plena campanya perquè tots plegats ens creem el nostre nom d'usuari per protegir encara més la nostra privacitat i no haver doncs, de donar el número de telèfon. Dit això, arriba per aquí ara mateix Bizarrap i Daddy Yankee.
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: És una cançó que ens acompanyarà aquest estiu, d'això no en tinc cap mena de dubte. Bizarrap... amb la seva Music Session número 066.

0: No, no m'acaba de quallar gaire. De fet, fins i tot ho havia vist a través de les xarxes i deia, això no pot ser real. I és una moda que corre molt per TikTok i en festes com casaments, també, que fins i tot ho he arribat a veure, com a un regal de cortesia de part dels nuvis cap als convidats. Són els kits antiressaca. Saps aquells packs de vitamines, electrolits, herbes que prometen llevar-te el mal de cap després d'una nit de festa intensa? Doncs alerta, perquè segons diu el Col·legi Oficial de Farmacèutics de València, no hi ha cap cura miraculosa per la ressaca. Ni comprimits, ni sucs màgics, ni res de res. El cos ha de processar l'alcohol al seu ritme i això doncs no es pot accelerar ni saltar-s'ho. Encara més important, barrejar, per exemple, alcohol amb alguns medicaments pot ser molt perillós. De fet, el paracetamol pot fer malbé el fetge, l'ibuprofè i l'aspirina poden arribar a irritar l'estómac després de beure molt. A més, aquests kits poden donar una sensació falsa de seguretat i fer que vulguis o puguis beure més del compte, i és un autèntic error. Els consells que donen els experts és simple i efectiu, moderar el consum, evitar l'alcohol, i si tens dubte, doncs consultar amb el teu metge o farmacèutic. Aquest estiu, doncs, festa sí, però amb cap, amb molt de cap. Per cert, parlant de festes, la que va oferir a Madrid aquest cap de setmana, aquest home.
1: 40. El despertador dels 40. Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: Actua amb el Metropolitano per presentar les seves noves cançons i el seu show. Estic parlant del mallorquí Rels B, després del Tubacín en té una de nova, als 40. Sonant més de l'Anda ya Catalunya, això que s'anomena Quién te ve.

0: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
1: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a 8ens del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Anda, cuéntanos trucos para ahorrar, pero ya de ya.
4: Shh, tipo directo, que con la fórmula coche casa de línea directa, si juntas tus seguros de coche y hogar ahorras directamente y encima ahora está mejorada con el nuevo seguro. Seguro de hogar.
3: ¡Anda! Lo elegiría, pero ya de ya.
4: Que sí, que sí. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Al habla el inspector Paco Tous. Aviso de tupper triste en oficina. Repito, tupper triste en oficina. Ahora mismo lo están apuntando con un tenedor. Si no es suyo, denúncielo. Y si lo es, pónganle una lata de atún calvo, que lo está pidiendo a gritos, señores.
6: No elijas el atún al tuntún. Mejor elige calvo.
7: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
8: Soy Bayana de Motunui.
9: El 8 de julio...
10: ¡He vuelto!
9: Vuelve más real que nunca.
8: Vamos a salvar el mundo.
9: Bayana, el miércoles 8 de julio, solo en cines.

0: realment t'estimo. Per cert, atenció al nostre Instagram, perquè al llarg del dia d'avui podràs aconseguir una entrada doble pel concert dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet al Festival Sons del Món, de Roses, de la Ciutadella de Roses, el pròxim 31 de juliol. A més d'una nit hotel, eh? Així que alerta al nostre Instagram, @els40, perquè a partir d'avui podràs participar-hi. Dit això, anem camí de les 11 del matí, de seguida per aquí arriben més èxits, entre d'altres la cançó més important d'aquesta setmana, la que fa el cim de la nostra llista, amb l'Adrià Soler. I nosaltres hi tornarem demà a partir de les 6, amb el Dani Moreno el Gallo, també amb la Cristina Bosca, i a l'últim tram tu i jo farem un cafetó amb un somriure i arrencarem com cal ja, doncs, el dimarts. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica, ok? Passa bon dilluns.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ya Cataluña, amb Víctor de la Torre, als 40.

0: és la cançó més important al país. Número a la teva ràdio, Shakira, Burna Boy. Això es diu Die Die. Ho ha aconseguit aquesta setmana, pujant 16 posicions amunt, eh? Increïble, també recorda la setmana per ella. La Shakira, que a més coincideix aquest número avui amb el partit de la selecció espanyola contra Portugal, eh? Un partit decisiu, eh? Aquest també s'ha de guanyar sí o sí per continuar escalant posicions i arribar fins i tot a la final, evidentment. D'això es tracta a les coses del Mundial.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: De moment comencem aquest dilluns. Bon dia a tots i totes.

no es cansen de crear autèntics èxits a casa nostra. Són el Ginestar. És cançó de la setmana, jo que escoltes i que es diu Mua Mua. Mua és una història potent que arriba des del seu últim disc. El Ginestar, que per ser aquest cap de setmana van estar presentant les seves cançons al seu directe al Canet Rock, on també van passar, per exemple, els Catarres, Figaflaues. Una més de Gina està sonant aquí a casa teva, als 40. Cançó de la setmana, la banda destacada del nostre país. Aquesta hora, 11:17 del matí, enviant una forta abraçada a tota la gent que escolteu des de l'Empordà, després d'un cap de setmana realment complicat. Jo, que tenia la família allà a Platja d'Aro, també ho vam viure amb incertesa tot plegat. Així que una forta abraçada a tota la gent de l'Empordà, del Baix Empordà, de l'Alt Empordà també, aquests dies també amb els incendis també de la Catalunya Nord. Aquesta hora, també abraçada també a tota la gent que hi treballa sobre el terreny, els bombers, agents rurals, tot l'equip que sempre, sempre, als estius, se'ls gira molta feina. Molta precaució també aquesta setmana, donada de calor, arreu del país. Aquesta hora, preparats? Amb més música, amb més èxits des de la ràdio més escoltada, la ràdio musical més escoltada de Catalunya. Mira, aquesta amb Lola Índigo i Lucho Reca, els dos junts plegats, amb això que es diu el bachatón de la L. I de seguida, J Balvin, o també la Taylor Swift, que s'acaba de casar amb el seu nòvio, amb el Travis Kelce, que es van casar a Manhattan, al Madison Square Garden, per tot lo gran, eh?

Una de les batxates imprescindibles d'aquest 2026. En aquesta onada de calor, el dilluns comença fort, eh? Molta precaució, eh? Porteu aigua al damunt per intentar superar el dia com puguem, eh? I sobretot aquesta setmana tan complicada a nivell de calors i de temperatures extremes. Aquesta hora preparats amb una artista confirmada per la gira als 40 Summer Live. Bé potent, bé amb això que es diu Cabeza de Ratón. És la Leire Martínez, que estarà tant a Salou com a Cubelles a finals d'aquest mes de juliol, a la gira que torna a il·luminar aquest estiu als 40.

increïbles de l'any. Aquesta l'Aitana, que per cert ja sabeu que hi ha hagut una mica de rebombori amb el significat real d'aquesta cançó. S'ha explicat, per les xarxes. Tot això és el que arriba en aquest dilluns als 40. Totes aquestes cançons que t'agraden sonaran ara.

0: Una mica de tot, eh? Per continuar amb vos en aquest inici de setmana. I també tindrem una d'aquelles mítiques, una extra com aquesta. Així és com sonarà aquí el teu dilluns als 40.
1: Un cielo azul, una sombrilla roja, una toalla amarilla, una excursión a una cala, una siesta a la sombra, un cubo y su pala, un bikini al viento, un libro en la playa, un sentir que separa el tiempo. Una pregunta, ¿será esto la felicidad? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
2: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
3: Si lo piensas bien, en realidad solo necesitas dos cosas para hacer kilómetros este verano. Cuatro ruedas y combustible. Por eso en Midas, al cambiar tus neumáticos por Continental, te llevas una tarjeta de combustible de hasta 100 euros. Y es que con Midas tienes todo lo que necesitas para rodar y rodar. Pide cita en Midas.es.
4: En Bezoya somos muy de que cuando por fin llega el verano... Para. ¿Quién dice cuando llega el verano? En Bezoya somos muy de vivir muy fuerte siempre. No cuando lo marca el calendario. Somos muy de empezarlo con el primer rayo de sol. Muy de empezarlo antes y muy de vivirlo muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
5: Solo para ti, solo por ser de Mi MediaMarkt, tienes un 15% de descuento en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. Solo el 6 y 7 de julio, el mejor descuento del verano está en Mi MediaMarkt. ¿Aún no eres miembro? Descárgate la app y únete ya.
6: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
0: I avui dilluns 6 de juliol, vine a veure i a viure els vuitens de final de la Roja a la Sala Cotton de Casino Barcelona. La prèvia postpartit amb el Cristóbal Chacén, el Tío Faj, el Gonzalo Álvarez, de la Taverna dels Bojos, del que t'hi jugues. Futbol, emoció i molts regals amb entrades a concerts, també festivals, simuladors de la Fórmula 1. L'entrada és gratuïta, reserva plaça a casinobarcelona.com. Avui, els vuitens amb Portugal i la Roja.
7: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Visítanos en nuestros más de 180 concesionarios o ve abriendo apetito en flexicar.es.
8: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les 20 anys i Ginestar. De tot el... La gira de grans èxits 40 aniversari del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer i molts més.
10: Sou molt bona gent.
9: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
11: Vols màrqueting? Negoci? Doncs ves amb tot. A ESIC Barcelona no esperes. Decideixes des del primer dia. Graus oficials en màrqueting i digital business connectats amb el món real. El que passa fora. De veritat. La reserva de places és oberta. 93-414-4444. ESIC Barcelona. Activa el teu talent.
12: Ven y Pujagan, llegan las rebajas que jamás olvidarás. Armario Vecchia, 2 metros de altura y máxima calidad. Antes 123 euros, ahora por solo 99 euros. Y más de 100 modelos para elegir. Ven a tu tienda y Pujagan o compra en ipujagan.com.
13: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
14: Sí, digui'm.
13: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
14: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
15: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulten les condicions a la web.
16: Hay planes que se olvidan. Este lo vas a recordar. En Alpha 5 vuela a gran altura. Escala el Everest. Esquiva láseres y supera desafíos donde la diversión y la tecnología se encuentran. Un plan para vivir en familia o con amigos. Alpha 5. Reserva en fibera.com o en la app.
17: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
18: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
19: We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do.
18: Si sona els 40, és un èxit.

és una de les formacions destacades d'aquest últim any. Des del gener aquesta cançó es va fer superviral també, evidentment, al nostre país. Aquí estava el Joe Carey, és a dir, el Joe. És com ha anomenat ahir a la seva banda, un dels actors de Hollywood que amb aquest End of Beginning ha triomfat moltíssim. En un moment arribarem a les 12 ja, eh? Al migdia el tenim a tocar avui.

0: campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter. DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.

Una de calor, el dilluns comença fort en aquest 6 de juliol amb una de les cançons destacades del Juan Magán i l'Omar Montes, una d'aquelles cançons que fa estiu, Acompanyant-vos, com sempre, a aquesta hora del migdia i preparant-se amb les cançons que més t'agraden, com sempre, aquí als 40. Espero que estigueu bé avui,

jo, no patiu, que a veure si amb la música pugem els ànims. Aquí estan dos bons amics que van triomfar moltíssim amb aquesta cançó. Són Abraham, Mateo, Ana Mena, per donar-vos una forta abraçada a tots i totes. Això es deia Quiero Decirte. Jo sóc Adrià Soler. Què tal? Com estàs? Simplement

0: el millor en aquesta vida és engegar el ventilador, en tots els sentits, eh? De forma literal. Com diuen aquí, Banda Neon, Buo, Simon DJ, és una de les cançons destacades d'aquest estiu. Això es diu El ventilador. Segurament més d'un ha passat la nit amb el ventilador engegant durant, no sé, jo crec que 8 hores hem dormit, doncs aquestes 8 hores rodant aquest ventilador. Aquí estava una de les cançons imprescindibles de l'any i ara...
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Un quart d'una sonant Daniela Blasco, que ja ho sabeu que estarà també a la gira Els 40 Summer Live. Ja ho sabeu que podeu veure tots els artistes a l'Instagram dels 40 i també els 40.cat. Aquesta és l'última de la Daniela, es diu Mentira. I en un moment Teddy Swims o també la Ray amb el Where is my husband?

Aquí estava el Bizarrap i el Daddy Yankee. El Bizarrap, que per cert continua triomfant amb la seva última sessió amb la Colau del My Towers. Aquesta hora, a dos quarts d'una, mira, aquí als 40, una d'aquelles bandes madrilenyes que triomfa moltíssim. Aquí està amb el seu últim single, que es diu La mitad de la mitad, i us parlo de... 40. Els genials La La Love You, sempre amb l'energia en el punt adequat. Aquesta és una de les novetats destacades d'aquesta última setmana als 40.

0: els 40 Summer Live amb dues setes imprescindibles. Estarem a Salou el 27 de juliol a les 10 de la nit al Passeig Jaume I i a Cubelles el 28 de juliol també a les 10 al Parc del Prat. Vine a gaudir d'una nit increïble, a més a l'aire lliure, gratis, amb els concerts d'Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico, De Pol i molts més. Els 40 Summer Live. Tota la info als 40.cat.
1: Hola, si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca, esto te interesa.
2: Totalmente, Tipo Directo, porque Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagarás un 40% menos garantizado. Y con las mismas coberturas.
1: ¿Y lo del sorteo?
2: Es verdad. Y solo por calcular el precio de tu seguro, entras en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Comencemos con una nueva meditación guiada, dejando ir el estrés y dando pas... ¿En serio? ¿En mitad de la grabación? Hola, ¿de Zalando?
4: ¿Zalando? Me puede interrumpir cuando quiera. ¡Qué ilusión! Son las zapatillas que encontrás rebajadísimas.
3: No te lo pierdas. Hasta un 60% de descuento en las rebajas de Zalando. Solo hasta el 8 de julio.
5: Las ondas de la música tienen la fuerza de transformarse en emociones, en ideas y en acciones que pueden conseguir un impacto real más allá de los escenarios. Por eso, desde el Eco de los 40, te contamos acciones reales para que tú puedas cuidar de la casa de la música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
6: Soy Igor, de Carlas. Una piedra puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
7: Carglass cambia, Carglass repara.
8: ¿Qué significa formación profesional? El diccionario diu: ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
9: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
0: I avui dilluns 6 de juliol ens la juguem. Vine a viure els vuitens de final de la Roja a la Sala Cotton de Casino Barcelona. La prèvia i el postpartit amb el Cristóbal Chacén, el Tío Faja i Gonzalo Álvarez de la Taverna dels Bojos, del Què t'hi jugues. Futbol, emoció i molts regals amb entrades per concerts, festivals, simuladors de la Fórmula 1 i molt més. L'entrada és gratuïta i la pots reservar ara mateix a casinobarcelona.com. Avui, partit de la Roja.
10: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
11: Tenemos buenas noticias. En la tienda Home, tras ser líderes en venta online de colchones y sofás, abrimos una nueva tienda en Barcelona. Desde este 6 de julio, visítanos en la calle París 172. Personaliza tu sofá como quieras. Prueba tu colchón 120 noches y envío gratis. Latiendahome.com.
12: BQN. Pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
13: Del 31 de juliol al 12 d'agost viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts 20 anys i Ginestar. La gira de grans èxits 40 aniversari del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer i molts més.
14: Sou molt bona gent.
13: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
15: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
16: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y y en clínicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
17: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
18: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el Mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
19: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
20: We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do.
19: Si sona els 40, és un èxit.

0: 40. Tots els èxits.
1: Hey guys, I'm Caio.
2: What's up, it's Ava Max.
0: Tots els èxits. Els 40.

0: Una bona perla. Aquí estava Rosalia. Increïble. Per cert, aquesta hora, mira, estava mirant una mica de temperatures i, per exemple, Lleida estan amb 35 graus. Molta calor aquesta hora. També Girona, 33 graus. A Tarragona, 29. També a Barcelona, 29. O a Terrassa, 32 graus, eh? I encara no estem arribant als pics de calor, eh? Als 40, tots els molta alerta aquests dies amb aquesta onada. Mira, i a Bezo ja sabem que hi ha cançons que no pots escoltar només una vegada. I hi ha plans que tampoc pots viure només una vegada. A Bezo ja som molt de dia, tot una més. I acabar cantant en bucle, amb la finestra baixada i el volum alt. Si tu també ets de repetir allò bo, ets molt de Bezoia. Bezoia, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt, molt fort. Espero morir.
1: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
2: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en Super número 1 en fruta y verdura.
3: Elige melón piel de sapo acero con 89 el kilo y ahorra un 31%. Y elige un kilo de nectarinas a 1,99 y ahorra un 31% con Lidl Plus. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
4: Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
5: Este verano preocúpate de la playa, del sol y de encontrar el mejor chiringuito. Porque de reparar o sustituir tu parabrisas ya se encarga Crystal Box. Siempre cerca para ayudarte y ocuparse de todo. Y ahora además te llevas una toalla y unas palas de playa gratis. Nosotros nos encargamos de tu coche. Tú, del verano. Crystal Crack, Crystal Box.
6: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
7: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
6: Barcelona, 93.9.

0: les cançons més escoltades a tot el planeta i aquesta setmana lidera la llista. Aquí està Shakira amb la companya de Burna Boy, això que es diu Die Die, algo així com el Somi, una de aquelles cançons que és oficialment la del Mundial de Futbol que se celebra aquests dies a Estats Units, a Canadà i Mèxic, simultàniament aquests tres països. I avui, per cert, juga la selecció espanyola, eh? Avui a les 9 contra Portugal, el pas de vuitens.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: 1:04, què tal, com estàs? Som als 40, tots els èxits que s'escolten, com sempre, aquí, a la teva ràdio favorita, la ràdio musical líder a Catalunya. Gràcies per fer-ho possible, a tots i totes. Aquesta jo crec que us sona una miqueta. Bon dilluns, bon inici.

0: això és el que ens agradaria a l'estiu, eh? Que s'aturi el temps, que les vacances siguin perpètues. Aquí està Dani Six i Sit, una d'aquelles cançons rodones per aquests dies de calor. No em volia matar. Amb aquesta, que s'aturi el temps, i està als jocs on està la nostra gent. Aquesta hora, un quart de dues de la tarda, als 40, preparant l'arribada de dues dones increïbles que han fet una d'aquelles col·labos de l'any. Per molta gent, aquesta és la seva cançó favorita d'aquestes últimes setmanes. I arriben elles, trepitjant fort.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Elles són Ana Mena i Lola Índigo. Això es diu Petit Oa. Jo a casa en tinc un, que aquesta és la seva cançó favorita des de fa ja dies.

0: aquí està el Joe i el seu And I'm Beginning per arribar al punt i seguit aquí a la ràdio. Els èxits segueixen amb més companys dels 40, com sempre aquí, a la teva ràdio, per acompanyar-te dia rere dia i a qualsevol hora. Escolteu, molta precaució també amb aquestes altes temperatures i que passeu com pugueu aquest dia d'onada de calor. Els 40, 40, tots els èxits. Soc Adrià, solo que acabis de passar un bon dia. Fins demà. Adeu.
1: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
2: En España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Solo si son la española, son nuestras aceitunas.
2: Es la española.
3: Aceitunas la española. 100% nuestras, 100% como ninguna.
4: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou. Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
6: Si España marca el día 6, tú acumulas. Hacer la compra bien es sumar un 1% adicional al 8% habitual por cada gol de la selección en tus repostajes en gasolineras Carrefour. Y le metes el turbo a tu cheque ahorro, solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: Consigue tu alarma llamando a Movistar ProSegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar ProSegur Alarmas.
8: Hasta el 31 de julio tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo más un 5% adicional para tus futuras compras en todo lo que necesites. Una vuelta al cole de sobresaliente. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
9: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Mm.

0: altre cop.
1: El do-it-yourself està bé.
2: Rutines de skincare, també.
3: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
1: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. Tenir-te.

0: I ahir, no sé si la vas veure, però ahir potser estaves més relaxat perquè era diumenge i avui potser t'ha tocat tornar a la rutina, tornar a la feina, potser no, potser estàs de vacances. I en qualsevol cas, estàs aquí a la Ràdio Musical Líder connectant amb tots els èxits i cançons com aquesta del Juan Magana amb l'Omar Montes. Amb això comencem, nova setmana, aquest sisè dia del mes de juliol i un cap de setmana que espero que hagis tingut molta música a la teva vida. I en aquesta nova hora passaran èxits com, per exemple, aquesta de Coldplay, el seu We Pray, que comparteix amb moltes veus, entre elles la de la Tini, cantant també una part en castellà. En res la recuperem i en res també arriba el Bizarrap. Que aquest 2026 arribarà amb noves sessions. La darrera va publicar-la fa un parell de setmanes amb ni més ni menys que el My Towers. I dos anteriors, J Balvin, i l'altre amb aquest, amb el Daddy Yankee, que en res també l'escoltem, la número 066. I també passarà per aquí el Reels B, que el passat dissabte va estar fent un concert molt especial pel músic mallorquí a ni més ni menys que a l'Estadi Metropolitano de Madrid, presentant les seves noves cançons, com per exemple aquesta, el Quien te ve, que sonarà per aquí en res aquí als 40. I abans va Lana Mena amb Lola Índigo, aquesta combinació que pot ser perfectament una de les cançons d'aquest estiu 2026.
1: Escolta ja el més nou, als 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 i això és el seu Petit Toa. Sona des del número 19 de la llista més important del país.

0: M'encanta aquesta època de l'any on les temperatures pugen, entra millor el sol i la piscina i la platja, i, en definitiva, el que es diu l'estiu. I, a més, molts i moltes de vosaltres també de vacances, descansant i agafant forces. I també el que arriba en aquesta època són les cançons de l'estiu, cançons que ens acompanyen durant aquesta època, que poden ser cançons que hagin publicat en qualsevol altre moment, però que en aquesta arriba amb una mica més de rellevància. I aquesta que ve a continuació és una cançó que està feta per aquest estiu 2026, pels 40, la cançó oficial d'aquest estiu que ens acompanyarà i que, a més, és una versió d'un tema d'una formació mítica que a l'octubre s'acomiadaran dels escenaris i que ja es trobem una mica a faltar. Et parlo dels Oques Grasses, amb el seu Cara de Cul que trobaves en el seu Yo Pony i que en aquest 2026 l'han agafat la Naina i la Jules i que l'han fet seva. Això sona així de bé als 40. A veure què et sembla.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: Un dels colombians més rellevants de la indústria musical, aquí el tenim, el Feid, i que més, aquest proper mes de juliol, aquest mes de fet, estarà actuant a casa nostra, a Catalunya. I el que no ha actuat en els darrers mesos a Catalunya, però que esperem que torni aviat amb nova gira i ho faci, és aquest que arriba a continuació, que a més el dissabte va tancar gira i va començar-ne una de nova perquè tancava el seu anterior àlbum i també començava a presentar les cançons del seu nou disc que ha publicat fa unes setmanes. És el Reels B, que a més trobes aquesta cançó, aquest Quien te ve, a la posició 24 de la llista dels 40. Per tant, Reels B, aquí t'esperem amb els braços oberts.
1: El so més nou. Els 40.
0: Cal Resbí, a més, també ha col·laborat amb molts artistes, entre elles l'Aitana. I en res, arriba la seva superestrella, o també el Dani Ocean amb el Capo, o també la Pepa. Tot aquí, en aquest dilluns musical que estem compartint a la Ràdio Musical Líder.

0: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.
1: Me ven entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: què has fet? Digue-m'ho tu al nostre Instagram, que és @els40, i mentrestant jo et proposo èxits per avançar en aquest dilluns, entre d'altres la Rosalia amb la seva perla, també una de les cançons de l'últim àlbum del Bad Bunny que ha arrasat i que ha fet una pila de concerts, 10 a Madrid i 2 a Barcelona, com és el seu David Tirar-me's Fotos, o recuperarem també una de les mítiques de la Katy Perry. Però abans, mira, va, anem cap amunt, que arriba la Beba.
1: La primera i número 1. Els 40.
0: Doncs m'ha donat per a tossegar justament el moment fixa. Això és La Culpa, va.

0: ¿Qué, qué?
1: ¿No me das facilidades de pago? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Silvestre Dangond en concierto. Sábado 18 de julio, Movistar Arena de Madrid.
4: O sea que tú crees que Dios permite que se amen dos personas.
3: Silvestre Dangond y Juancho de las Priela interpretando todos sus éxitos.
5: Els 40 Summer Live 2026. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles, Parc del Prat. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos, Lau Givert, CH i Lala Novio. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove de Cubelles.
6: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més.

0: 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos confiando.
0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40.

0: Voy bien loco amb el Bad Bunny des de la casita amb el David i Armes Fotos. Una gira que ja la trobem a faltar, que ja tenim ganes de que torni a visitar-nos l'artista de Puerto Rico, que també està de gira per tota Europa. Ens acostem al punt de les 5 de la tarda, 11 minutets per arribar-hi, i també qui arribarà és una cançó que des del dissabte trobes a la primera posició de la llista dels 40. Donaré una pista, té molt a veure amb un esdeveniment esportiu que porten jugant-se unes setmanes i que encara queden algunes setmanes per jugar-hi, i que participen molts països d'arreu del món. Només et dic això, cançó d'un esdeveniment esportiu molt important, i va, i una última pista que celebra cada 4 anys.
1: Els 40, Unimora.
0: Però abans va, que arriba la Katy Perry amb un tema mític, el seu Hot and Cold.

0: directo cómo suena el seguro de coche de Línea Directa.
1: Valorado.
0: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Comencemos con una nueva meditación guiada, dejando ir el estrés y dando pas... ¿En serio? ¿En mitad de la grabación? Hola, ¿de Zalando?
3: ¿Zalando? Me puede interrumpir cuando quiera. ¡Qué ilusión!
2: Son las zapatillas que encontrás rebajadísimas. No te lo pierdas. Hasta un 60% de descuento en las rebajas de Zalando. Solo hasta el 8 de julio.
4: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
5: ¡Aitana! ¡Niki!
4: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
6: ¡Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía!
4: Los 40 Music Awards Santander 2026.
7: ¡Los 40!
4: La música nos hace viajar.
8: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
9: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
8: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit.
9: Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més.
8: Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: El Mundial segueix vigent i per això també està molt vigent aquesta cançó de la Shakira amb Burnaboy, i que de fet des del dissabte és la nova número 1 de la llista dels 40. Així comencem a ritme de Dai Dai, a ritme de futbol, a ritme de música i iniciant la setmana en aquest dilluns. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 i atenció que tenim concurs al nostre Instagram. La setmana passada podies aconseguir una entrada doble amb nit d'hotel per anar el proper 25 de juliol a veure un que estic a punt de punxar-te per aquí. El Pablo Alborán, com t'he dit, el 25 de juliol a Sons del Món de Roses. I un altre concurs que hem encetat justament avui, també a Sons del Món, amb tres formacions i una d'elles també en resta la punxó aquí als 40. Per tant, molt atent i molt atenta. Però parlant de concerts també, els propers dies tindrem entre nosaltres a Cornellà, a l'estadi de l'Espanyol, aquests dos. Canten la bachata com ells, únics. El Romeo Santos amb Prince Royce, amb el seu Dardos, que també te la preparo, com també et preparo, una que està confirmada als 40 Summer Live d'aquest 2026. I que ens va enamorar durant molts anys cantant cançons mítiques de La Oreja de Van Gogh, perquè era la seva vocalista, i també des de fa un any, en solitari amb cançons com aquest Cabeza de Ratón, la Leire Martínez, també preparada per aquí, com també preparada la combinació entre Granada i les Canàries.
1: Descobreix la música. Als 40.
0: O el que és el mateix, Lola Índigo amb el Lucho Racá. Sonen des de la sisena posició de la llista amb això que es diu el bachatón de la L. Jo sóc l'Uri Mora, qualsevol cosa, @40 o @Uri-Mora.

0: Per què no? No cal que et regalin flors ni donar-te de la mà pel carrer per demostrar-te que t'estimen, que, escolta'm, si ho fan, també està bé, eh? No està renyit, però que no ha de ser el més important. L'indispensable és que t'estimin dia a dia i que t'ho demostrin també amb els petits detalls, que no és material, sinó de l'amor en si. I escolta'm, va, que et convidem a veure el Festival Sons del Món amb els 40. Has de participar i has de tenir la sort que toqui el concurs per veure el proper 1 d'agost a Els Amics de les Arts, a Blaumut i al Ramon Miravet. Així que corre ja, participa i que també te tinguis molta sort per venir-los a veure. Mentrestant, aquí seguim amb música, perquè arriben els germans Serrasolses des de Sant Andreu i amb cançons com aquesta del seu últim àlbum.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I que, a més, durant tota la setmana és la cançó en català destacada dels 40. Molts petons amb això que siu, mua, mua, mua.

0: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
1: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: intros de Binomi. El Dani Fernández amb la Valeria Castro, que de fet la Valeria Castro aquest estiu també estarà fent concerts, entre d'altres, al Cap Roig de Calella de Palafrugell. També hi passarà amb molts artistes més, com per exemple el divendres que van estrenar amb Bryan Adams, però també hi passarà Anastasia, Antonio Orozco i molts més. I vinga, que el que arriba aquest cap de setmana, això sí, a Madrid, al Metropolitano, amb una gira que està recorrent tota Europa, és el Bruno Mars. Recuperem una de les seves cançons, el seu últim àlbum, el seu The Romantic, com és el seu I Just Made. I abans anem a posar la música i la veu de la Leire Martínez.
1: El som és nou. Els 40.
0: Que jo crec que deixa una mica de por als seus antics companys de l'Oreja de Van Gogh, i és que ella prefereix ser cabeza de ratón a ser cua de lleó. No sé si més o menys entens quina és la referència.

0: cabeza de ratón.
1: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres

0: amb el seu Fuego, cançó que donava nom al seu penúltim àlbum, la formació de Cornellà, els germans Muñoz, que agraden a tothom i que, vaja, jo no conec gairebé ningú que no els agradi, o que almenys no els hi caigui bé, la seva manera de ser, com sempre, eh? Aquí seguim als 40 perquè arriba la Ruslan amb la seu Les guapes no morimos. També anirem cap a la Provença amb la Karol G o el Jou amb una de les cançons d'aquest 2026. Però vaja, abans d'anar cap a la Provença, abans d'anar cap a Colòmbia, anirem també, però amb un altre artista que fa molts anys ja ho va començar a petar amb cançons com aquesta.
1: Els 40. Connecta amb els èxits. 40.
0: I que, òbviament, s'ha convertit en un dels artistes colombians més importants dels darrers anys. Et parlo del Maluma i a veure si recordes aquesta que va encapçalar la llista dels 40, el seu Borro Casete.
2: Sabemos lo tuyo.

0: jo sé que no puc dir el mateix que la Carol G, que no salgo hace tiempo. Espero que cada setmana bé i que aquesta setmana que acabem d'obrir ara fa unes hores, doncs encara vagi millor. Qualsevol cosa, ja ho saps, aquí la Ràdio Musical Líder sempre tindràs èxits, bon rotllo, cançons que ens animin, com per exemple aquesta de la Bitxota, o com per exemple l'Amy MacDonald des d'Escòcia amb una de les seves cançons més icòniques.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: El seu This is the Life, perquè sí, així és la vida i amb música sempre va molt millor. Us deixo amb el Karim Herrero, qualsevol cosa, @40 o @Uri-Mora, i ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 de la tarda. Bon dilluns!

0: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
1: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
0: en España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Compartir una sandía de Aldi en verano es lo mejor.
3: No la comparto.
2: ¿Mi opinión?
3: No, la sandía. Esta semana la sandía rallada a 0,69 el kilo.
2: Y el melocotón amarillo a 2,39 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
3: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
4: Oscuranta Summer Life 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou. Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Life 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Els 40 Summer Life 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou. Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Life 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Barcelona, 93.9.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
1: M'han cridat borratxo i jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia

0: butxatón de la L. Moltíssimes gràcies. Li dediquem a la nostra Natàlia, la nostra amiga que ho està passant una mica malament i que aquesta cançó l'anima. Doncs va, Natàlia, gràcies per escoltar els 40 i també vosaltres per enviar-me el missatge a través de les xarxes socials oficials d'aquesta casa. Estem a dilluns. Arriba la més nova de Lola Índigo. És aquesta, escolta.
1: El som més refrescant de l'estiu. Els 40.

0: referència que doncs ens pots venir a veure a través de la teva ciutat o el teu poble, a través dels 41 turilocutors d'aquesta casa. Music Session 066. Ara, l'última de Leire Martínez, que es diu Cabeza de Ratón.
1: El som més refrescant de l'estiu. Els 40.

L'altre dia em preguntaven quina és, per mi, la cançó de l'estiu 2026. I potser una d'elles és aquesta que es diu La Graciosa. És la fusió entre Quevedo i Elvis Crespo, número 2 actual de Del 41, aquesta setmana gràcies a les teves votacions.

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: Hola, soc la Rosalia.
0: Els 40.
1: Hola.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X? X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: La tenim totes en especial, la més nova de Daniela Blasco. Aquesta és una de les candidates oficials per entrar a la llista. Es diu Mentira. Vota-la amb l'etiqueta Mi Voto 40 Daniela Blasco.
1: Tots els èxits. Estiu als 40.

0: La batxata del nostre estimadíssim Romeo Santos i la fusió entre Prince Royce, que es diu Dardos, número 8 actual de la llista de referència quan ens acostem mini de les 10 de la nit. Atenció, perquè siguis on siguis, baixis on baixis, t'esses al cotxe, a casa, a la feina, al gym, gràcies per posar-te els auriculars, posar el volum al màxim, o simplement escoltar de fons això que es diu Dardos de Romeo Santos. Atenció, perquè arriba la més nova de La La Love You, que es diu La Mitat de la Mitat. També està a la meitat dels 40, número 20.
1: La primera...
2: La primera...
1: I número 1. Els 40.

0: aquesta no marxa de les 10 millors, en aquest cas amb Superestrella Aitana, una de les més aclamades a Catalunya i també a tot l'estat, a rima d'això que es diu Superestrella. Ens acostem camí de les 10 i ho fem amb David Guetta o Nicky Jam.
1: La primera i número 1, als 40.

Top Beginning és la número 9 actual de la llista de referència gràcies a les votacions que diposites a través del nostre portal oficial des de los40.com/del40 al 1, la llista de referència des de la 40.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Els 40.cat. Connecta amb els 40.

els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.

0: com estar.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40, 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40,